L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
3: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí, després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:45 del migdia. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
2: Gràcies, Marta. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Posa en marxa la pel·lícula.
2: Espera, espera. Per què no la poses en català?
1: Està disponible.
3: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
9: Hey, hey, y'all.

0: sonrisa. Vipuras FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
4: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
3: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidó, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que serà detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també a l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
2: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior, amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
0: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes? Com va tot? Espero que molt bé. Tota aquesta gent que ara mateix esteu esperant recuperar i el més important, escoltar aquelles grans cançons de tots els temps, bé, de tots no, dels 70s, 80s i 90s, que estaven tan ben fetes i que a l'actualitat, malauradament, estan eclipsades pel reggaetó. Encara que cada vegada menys, perquè aquest desfenomen va de capa caiguda. Molt bé, com és habitual, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas amb aquella música que escoltava de petit i aquella que vaig presentar com a novetat a diverses emissores de ràdio fins a finals dels 90. Molt bé, saludem aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant online, és a dir, en línia, o bé des del Ripollès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o bé des de l'Empordà, des de la Selva, Girona, Girona Capital, des del Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana, també des del Baix Llobregat, des del Bages, des de Vilanova del Camí, Igualada i l'Anoia, també a la gent que m'esteu escoltant directament des de Lleida, de la Terra Ferma, o bé des d'Andorra, o Formentera, Eivissa, Ses Illes, o bé també des de la Costa Daurada, Cunit i a Sitges, Garraf. Doncs res, que com és habitual, encetem el programa, bé, habitual no, perquè a vegades té els seus dies personals. En Caco Martínez ens presenta una d'aquelles cançons que el varen marcar com a DJ i com a productor. És així, Caco?
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de la nord-americana Jocelyn Brown, parlem de la gran diva del house vocal de tots els temps. Un dels seus grans èxits als 90, concretament al 99, Believe, produït per Ministers de la Funk, pel segell discogràfic Subliminal Records, va aconseguir el top 1 en nombrosos charts internacionals i el reconeixement de moltíssims productors i DJs internacionals de l'època. Som-hi!

0: directament des d'aquesta gran discogràfica que es diu Subliminal, des de Miami, el gran Eric Morillo, en pau descansi, ens va deixar fa alguns anys. L'última vegada que el vaig veure va ser a la Terrassa de Barcelona. Molt bon xaval, ens vam abraçar, tal, i recordo que estava molt suat perquè feia una calor, però allò tremenda. Molt bé, gràcies, Caco Martínez, per recordar-me aquesta cançó, perquè, entre d'altres coses, també he tingut l'oportunitat d'entrevistar directament a la gran Jocelyn Brown, que posa veu amb aquest Believe de Ministers de la Funk. I ara, un altre tema interessant, de la mà d'un noi que està omnipresent també a la radiodifusió catalana. Ell es diu Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, Jordi, i oients de Hit Parade, què tal? Com estem? Salutacions. Moment de fer el focus a una cançó històrica del món de la música. Continuem, com ja fa dies, als anys 90, per a recuperar una cançó del 1994. Inicialment es tractava d'una cançó pop d'estil intimista, com tota la trajectòria que fins llavors ens havien portat els britànics Everything But The Girl. Però les coses van començar a canviar aquell any, i va ser mitjançant una remescla d'aquesta cançó. La cançó es va publicar originalment en el treball Amplified Heart, en aquest format, doncs, com us dèiem, de pop intimista, però en va fer una remescla Todd Terry, un dels productors més destacats de la música house de finals dels 80 i principis dels 90. I això ho va canviar tot, perquè a partir d'aquells moments els Everything But The Girl van abandonar la música pop i es van dedicar de ple a la música electrònica. Van començar amb música de ball d'estil house i van acabar fins i tot amb música garage. Doncs anem a escoltar aquesta versió tan interessant d'aquest gran clàssic, que es diu Missing.

escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Bryan, cançó que va marcar una època en la qual molta gent, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, va sortir de l'armari. Deia, tu no estàs sol o no estàs sola. You're not alone. El mateix que va passar amb aquell Free de Ultron 18, si no recordo malament, de la mateixa època. Olive, des d'un àlbum que es deia Extra Virgin. Olive, oliva, extra virgin, venia de l'oli, no? De l'oli d'oliva. Això es deia You're Not Alone, un clàssic que segurament us ha posat els pèls de punta recordant aquesta època fantàstica que van ser els anys 90. Molt bé, això em recorda molt la Illa Blanca, Eivissa, precisament. Estava allà, pul·lulant per la discoteca Amnèsia quan sonava i posava molt aquesta cançó

del que és habitual cada setmana aquí al Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Doncs res, posem música diferent. A vegades comencem amb 70s, a vegades amb 80s, però avui per culpa, en el bon sentit de la paraula, d'en Caco Martínez, que ha encetat amb el Billy de Ministers de la Funk, hem continuat amb aquestes grans cançons dels 90, com aquest duet d'Irlanda, que gràcies a Boris Daglosh, un dels grans DJs i productors directament dels anys 90, doncs va remixar i va fer que fos un autèntic omplepistes. Senyores i senyors, seguim als 90, però en aquest cas una miqueta abans.

0: contingut en aquest cas amb aquesta obra mestra que signaven a finals dels anys 90 David i es deia Sandstorm, que vol dir tempesta de sorra.
1: Sorra!
0: Molt bé, senyores i senyors, sóc en Jordi Casas, com és habitual al front d'aquest parell, tant amb la dona de Girls Just Want to Get Fun. Canviem radicalment d'estil i ens anem directament cap als daurats anys 80. Aquí la tenim, és Cyndi Lauper amb Time After Time.

que es diu Algú m'està observant. Somebody's watching me, amb els coros de Michael Jackson, que per cert no apareixien a cap crèdit, però se sap que era Michael Jackson. Doncs bé, anem recuperant grans cançons dels 80 i no podien faltar, com aquell amic locutor, Status Quo, no veig res. Ha, ha, ha. Típica broma dels 80. Gran banda que ara mateix a més d'un i a més d'una us posarà la pell de gallina. Eren Status Quo. Amb aquestes guitarres potents i un so que va ser número 1 a totes les ràdios. Això es deia Whatever You Want. Status Quo.

Compareu aquesta cançó amb Bad Bunny. No hi ha punt de comparació amb aquest tros de cançó de John Bon Jovi i la seva banda, els Bon Jovi, i el Living on a Prayer. Vivint en una pregària, un perruquer que es va dedicar a cantar i va tenir tot l'èxit del món, com també el van tenir des de Noruega als anys 80, Pal Morten i Max, els A-ha, creadors de grans cançons com The Sun Always Shines.

0: És que parell! En Jordi Casas!
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que regató!
2: No!

era l'any 1983. Un àlbum que es deia

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: this out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
2: L'altre dia vaig buscar bolsa a París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
3: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada. I compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
2: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
4: Sí, però a París, quan hi anem?
3: 012, la millor resposta.
5: Hey, this is Tom Fender.
6: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
6: What's up, it's 5 Seconds of Summer.

0: Ripoll. Us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu a més que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Òscar Puente.
3: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat en 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
4: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
2: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret, tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: is your summer radio station.
1: Aye.

0: Las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
4: És del tot necessari

0: aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
2: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre, s'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
3: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: La targeta sanitària, si us plau.
4: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
5: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Bisturí Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions FANDAENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach i ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
3: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió.

0: Forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
1: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Juli Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles.
2: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclama més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
4: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la

0: la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.
2: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Hey, what's up? It's your boy.

0: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents.
1: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades.
0: Arriba el viatge musical.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
7: Tim, come on. Hi.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi. El torrent Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
3: És del tot necessari aquesta...
2: No podem de moment escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
4: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien, i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana, a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears, amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
2: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
5: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll.

Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: Castelló,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. VIP 45.
4: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Corria la primavera de 1987 quan aquest home directament des del Regne Unit es presentava arreu del món. Va ser una de les grans descobertes de Pete Waterman juntament amb la tutela de Stock Aitken. Tots junts, aquests tres grans productors produïen el Whenever You Need Somebody, que va estar de fet el primer àlbum d'aquest home, Rick Astley, que encara continua en actiu i que va fer doncs moltíssimes cançons. Aquest era el Take Me To Your Heart, és una cançó doncs, que hem escoltat donant inici ja en aquesta edició del VIP 45 d'aquesta jornada. Amics, amigues, què tal, com estem? Ja resten doncs connectades les diferents emissores arreu de Catalunya, a Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. També saludem a tota la gent també que ens escolta des del Principat d'Andorra, que sabem que és molta. Rebeu doncs una molt forta abraçada de qui serà l'encarregat de fer aquesta feina, jo mateix, com sempre, un servidor, Josep Lloret.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Quin gran record aquest de Rick Astley, oi? Anem cap als 90, remuntem en el temps. Aquest productor portuguès i aquesta cantant britànica. Estic parlant de la mateixa Cassandra Fox i Rui da Silva amb una cançó coneguda com és el Touch Me.

0: I és que quan ho expliques i fas escoltar aquestes cançons als jovenets, pensen, això es podia ballar? I tant que es ballava. Eren Scotch, directament des d'Itàlia, la formació doncs, que en aquell moment va portar l'èxit al mateix Manino Candieli, que de fet va composar aquell primer Peggy's Invasion, versió instrumental. Molt bé, els Scotch, una de les bandes de història dins l'Italo Disco en els 80. I jo que crec que hem escoltat la que va ser la seva darrera producció. Era aquestes fotos, Pictures.
1: Els 70, 80 i 90, a VIP 45.
0: Molt bé, i anem per més cançons aquí en el VIP 45, ara mateix amb una d'aquelles melodies que ha estat infinitat de vegades versionada. Estic parlant de la cançó de Rick James i això que es diu Super Freak, de finals de 70. She's

0: A Viu 45.
1: A vegades també punxem els discos a 33.
2: Ara remuntem en el temps, anem cap als 90, amb una de les veus més conegudes d'aquell eurodance tan i tan potent que es fabricava en aquell moment. Estic parlant de Corona i aquesta cançó, doncs, que es diu I Don't Wanna Be

0: 45. Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
1: Molt bé, i tornem a retrocedir en el temps. Anem cap als 80 a recuperar doncs aquelles cançons d'autèntic Italo Disco. Ho fem amb Funny Twins. Corria l'any 1986 quan això sonava. Es deia You and Me.

0: recuperat una de les cançons d'aquell àlbum que es deia Devil's Rendezvous, d'aquest home que es feia dir Mozart i que va crear aquella cançó tan coneguda que es deia Money, també doncs Malice Vice, i aquesta doncs que hem escoltat, Jasmine Sheena Gell, un gran record doncs que també avui hem recordat.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I és que jo diria que tots i totes els que som seguidors d'aquest programa som una mica vigis, eh? I la mostra la tenim aquí, amb aquest home doncs que ja ens va deixar, Oliver Sheaton, aquest americà doncs que en sabia i molt. Avui recordem aquell Get Down o Saturday Night, la recordem. Que volia dir una cosa com baixa el dissabte per la nit. Només el dissabte per la nit, eh? Quins grans records i moments viscuts, eh? Aquelles històries doncs, que tornen a la nostra ment, sigui com sigui, a través de la música.

0: Josep Lloret.
1: I anem a inicis de 90 amb la britànica Kat Dennis. Això va estar l'any 1991. I una de les cançons que no deixava de repetir. Touch Me, Toca'm. Dels èxits doncs, que ara mateix recordem. Això és el VIP 45. Estem doncs escarrapant els minuts. Anem ja a camí de la recta final, però abans encara tenim temps d'escoltar també una de les cançons que tot seguit arribaran de part dels Mirage i aquella No Més Guerres, No More, No War.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Avui és un programa trist amb el Club del Country perquè el dia 25 d'agost de 2026, just un dia abans d'enregistrar aquest programa, ens assabentàvem de la mort d'una de les grans icones de la música country, de les dues úniques que ens queden de tota una llegenda com és, com ha estat i com serà sempre, Dolly Parton. Per tant, avui dedicarem tot el programa amb ella, però no només això, no crec que sigui just només dedicar-li un programa, sinó que ho farem en diversos programes. Avui escoltarem tot de música seva, també ho farem en propers programes, que n'escoltarem unes quantes en cada un dels programes, i també li dedicarem tot un especial en un altre dels nostres programes, el Temps de Country. Però més en més d'anar cap enllà, de recordar una mica la seva vida, el que farem serà recordar també els seus orígens. Per tant, en aquest primer programa escoltarem algunes cançons que possiblement no us sonin de la Dolly Parton des dels seus començaments. Ella va debutar amb només 13 anys, l'any 1959. Dolly Parton havia nascut 13 anys abans, el 19 de gener de 1946, a Pittman Center, a Tennessee, sota el nom de Dolly Rebecca Parton. I en 13 anys, el 1959, publicava aquest senzill que es deia Puppy Love.

una sèrie de senzills que va publicar com a ben joveneta amb aquests temes abans de signar el seu primer contracte discogràfic amb Monument Records el 1964 i marxar ja cap a Nashville, cap a Tennessee. Però d'aquestes cançons de la Dolly Parton encara ens en quedarà alguna més per escoltar. Cantant, compositora, actriu, filàntropa i empresària, que després d'aconseguir l'èxit com a compositora per altres artistes amb el seu àlbum debut Hello, I'm Dolly, que es va publicar el 1967, va iniciar una carrera de 60 anys i més de 50 àlbums d'estudi. Dolly Parton, coneguda com la reina del country, va ser una de les intèrprets d'aquest tipus de música més reconegudes de la història i va rebre diversos reconeixements, 11 premis Grammy, 3 premis Emmy, així com nominacions a premis de l'Acadèmia, ha inclòs un Òscar honorífic humanitari el 2025, 6 premis Globus d'Or i un premi Tony i premis, òbviament, de les acadèmies i de l'Associació de Música Country. El segon senzill que va publicar ja va ser 3 anys més tard, va ser una

ja tenia 16 anys, la Dolly Parton ja se li endevinava aquesta veu tan especial que amb els anys va aconseguir. El mateix 1962, també sense cap èxit a les llistes americanes, va extreure un senzill anomenat It's Sure Gonna Hurt, en aquest cas amb la companyia de The Merry Melody Singers.

Al llarg de la seva carrera, Dolly Parton ha venut més de 100 milions de discos a tot el món, convertint-se en una de les artistes musicals més venudes de la història. La seva música inclou, òbviament, doncs, premis d'or, platí i multiplatí certificats per la Recording Industry Association of America, coneguda com a RIA. Ha aconseguit com 25 senzills, estem parlant només de les llistes de Billboard, perquè alguna de les cançons que escoltarem a continuació, malgrat no haver entrat a les llistes de Billboard, sí que ho havien fet amb d'altres llistes de l'època. 25 van arribar al número 1, un rècord per una artista femenina, diuen que empatada amb la Reba McEntire. 44 dels seus àlbums van estar en el top 10 durant la seva carrera, un rècord per a qualsevol artista, i va tenir 110 senzills a les llistes de vendes durant els darrers 40 anys. Recordem, el Rockstar va ser el seu 49è i darrer àlbum d'estudi en solitari el 2023. De la seva discografia seguirem amb una altra cançó, en aquest cas torna a cantar en solitari. Estem ja 2 anys després, el 1964, com publicava aquest senzill. What do you think about loving?

Aquell 1964 va dictar aquesta cançó i l'any següent per primera vegada es va veure el nom de Dolly Parton a les llistes d'èxits. Va ser amb la cançó Happy, Happy Birthday, aquella cançó escrita per Margot Sylvie i Gerber López, que originalment havien interpretat The Tune Weavers. Ens va portar la Dolly Parton aquesta cançó, que no va entrar a les llistes de country, sinó en les llistes de pop, i tampoc dins l'oficial del Top 100. Hi havia una segona llista, per dir-ho d'aquesta manera, que recollia els futurs èxits. Hi havia estat el número 108 a les llistes de pop, l'anomenat Bubbling Under the Hot 100, el 16 d'octubre del 1965, i ho va fer amb aquest Happy, Happy Birthday, Baby.

Cançons més poperes també ens van arribar amb la seva carrera, amb aquests començaments. Estem parlant ara ja del 1966, on la Dolly Parton va aconseguir entrar per primera vegada a les llistes del US Country. Seria cap a finals d'any. Quatre singles va publicar amb aquell any, el primer d'ells aquest de Voz y Signal. Però de l'any 1965 encara ens quedava una col·laboració que va efectuar en format de duet a càrrec d'un artista més conegut en aquell moment aquella, però que després amb els anys doncs molta gent ha oblidat, no així a la Dolly Parton. Nascut el 1936, ens va deixar el 2010 el cantant de Carolina del Nord, Bill Phillips, que aleshores doncs també ja tenia algun senzill d'èxit aconseguit a finals dels anys 50 i principis dels anys 60. Es va decidir doncs agafar amb la jove Dolly Parton i editar aquell 1965 amb l'àlbum Bill Phillips Style, aquest Friends Tell Friends.

Encara faltava un any perquè comencessin les col·laboracions amb Porter Wagoner i no es pot dir que no fossin profitoses, perquè l'any següent, el 1966, de l'àlbum Put It Off Until Tomorrow, la cançó del mateix nom va arribar a ser un número 6 al US Country. Per tant, estaríem parlant de la primera cançó de la Dolly Parton en entrar a les llistes i, a més, ser un èxit, tot un top 10. També era un duet amb Bill Phillips.

No només una meravellosa intèrpret, sinó una gran compositora. Diuen de Dolly Parton que va compondre unes 3.000 cançons, tot i que només en van registrar unes 450. Entre elles, òbviament, aquell I Will Always Love You, que va arribar al capdamunt de les llistes de cançons country dels Estats Units dues vegades, una als anys 70 amb ella mateixa i també després amb Whitney Houston. Cançons com Jolene, que s'ha convertit en una de les més versionades de la història, aquell Coat of Many Colors, o 9 to 5. Com a actriu, va protagonitzar pel·lícules 9 to 5 a l'any 80, o aquell The Beatles Little Whorehouse in Texas, que aquí es va traduir com La casa més divertida de Texas amb en Burt Reynolds el 1982. Va obtenir nominacions al Globus d'Or com a millor actriu, també en pel·lícules com Rhinestone, Steel Magnolias, State Child, Cogiful Noise, aquesta ja el 2012. Però seguim amb la seva música, perquè el 1966 va continuar amb senzills que no entraven a les llistes. Aquest era el Don't Drop Out.

La cançó The Little Things en va ser la darrera, aquell 1966, que no va entrar a les llistes. Com hem dit abans, amb aquella col·laboració amb Bill Phillips començaven a venir els èxits. Aquell número 6 també ens va portar amb una altra de les cançons que ens aportava. Carly Putman va escriure una cançó que es va realitzar el 7 de novembre del 1966, ja a través de Monument Records. Hauria d'haver estat inclosa amb l'àlbum de debut Hello, I'm Dolly, del 1967. Podríem dir que va ser la primera cançó de Dolly Parton i en solitari d'entrar a les llistes de Billboard. Va ser un número 24, Dumb Blondel.

Així és com aquella noia, la Dolly Rebecca, que va néixer el 46 amb una cabana d'una sola habitació a la vora del riu Little Piggion, a Pitman Center, a Tennessee, entrava per primera vegada amb el seu propi nom a les llistes americanes de música. Ella va ser la quarta de 12 fills, Debbie Lee Caroline i de Robert Lee Parton. Els seus germans són diversos. Algun encara em penso que queda viu, tot i que recordem que ja diversos d'ells ens han deixat, com per exemple l'altre cantant de country que hi havia, en Randy Parton, que va morir el 2021. El seu segon nom de soltera prové de la seva rebesàvia materna, Rebecca, de soltera Dan Whitehead. El pare treballava a les muntanyes i treballava en feines de construcció. El seu pare era analfabet, però Dolly Parton sovint comentava que era una de les persones més intel·ligents que havia conegut mai pels negocis. Bé, són coses que passen. Aquell mateix any, una altra de les seves cançons va també entrar a les llistes i el 1967 es va convertir en el fins aleshores èxit més gran. Va ser una cançó escrita per ella mateixa, per Dolly Parton, Something Fishy, realitzada el 8 de maig del 1967.

Número 17 a les llistes americanes, cada vegada consolidant-se més amb aquest inicis de 1967, que li portarà també la primera de les col·laboracions amb Porter Wagoner. En parlarem perquè també va editar aquell 67 un senzill que no va aparèixer en cap àlbum i que tampoc va entrar a les llistes. La cançó era el tema Why, Why, Why.

Així anava progressant aquella nena que va rebre la seva primera guitarra de veritat, no de joguina, quan tenia 8 anys, i que també vivia amb una família que, tot i la seva pobresa, era bastant feliç. Ella ja cantava a l'església i, a més, cuinaven tota la família. El 2024, amb la seva germana Rachel, va extreure un llibre en el qual explicava, un llibre de cuina, en el qual explicava moltes de les receptes que aleshores feien a casa seva. La Dolly Parton, aquell 1967, era una jove que ja començava a triomfar en el món de la música i es va ajuntar amb un dels grans del moment, amb Porter Wayne Wagoner, que tenia un propi programa de televisió, The Porter Wagoner Show, i que també era un artista, doncs, que circulava molt bé amb els concerts en directe. Li va oferir participar de manera regular amb el seu programa, tot i que l'audiència no estava gaire contenta de que reemplacés, de que canviés a la Norma Jean, que havia deixat el show, per la Dolly Parton. Amb la insistència d'en Porter Wagoner, la Dolly va ser acceptada i van començar també a cantar de manera conjunta diverses cançons. La primera d'elles va ser un remake de la cançó de Tom Paxton, The Last Thing on My Mind. Aquesta cançó va ser el primer dels èxits conjunts que van tenir, perquè va ser un número 7 a les llistes de country, i es va publicar amb l'àlbum Just Between You and Me.

I mentre la Dolly Parton continuava editant també cançons en solitari que no entraven a les llistes. La darrera, en molt de temps, va ser la que va publicar a principis de 1968, aquest single que tampoc es va publicar en cap àlbum i que es deia I'm Not Worth the Tears.

A partir d'aleshores, la Dolly Parton es va convertir en una de les grans estrelles de la música americana, tant amb els seus duets, que van continuar durant anys i fins a mitjans dels anys 70 amb Porter Wagoner, com amb les seves cançons en solitari. A partir d'aquí va aconseguir i cada vegada tenia més èxit. Número 17, el 1968. També una cançó molt coneguda d'ella de l'àlbum del mateix nom, Just Because I'm a Woman.

Precisitat des del que fou el segon àlbum en solitari d'estudi de la Dolly Parton. Des del tercer àlbum d'estudi, aquell mateix 1968, ja se la començava a explotar bé, un àlbum produït per Bob Ferguson, va extreure la cançó que li donava nom també, In the Good Old Days When Times Were Bad. Va ser el número 25.

Aquesta és una de les cançons de l'any 68 en solitari. El 68 va publicar tres senzills, n'escoltarem dos, amb Porter Wagoner, el conegut com Mr. Grand Ole Opry, que havien nascut bastants anys abans de la Dolly Parton, el 1927. Es portaven gairebé 20 anys d'edat. Havien nascut a West Plains, a Missouri, i com dèiem, ja en aquell moment era un personatge prou conegut de la música americana. Ja havia tingut en diversos èxits amb la seva carrera, cançons que havien arribat a les llistes i que havien triomfat, com aquell Cities of Mine el 1955 o aquell Mr. Love's Company el 1962, entre d'altres. Senzills com aquest Holding On to Nothing, número 7, des de l'àlbum Just the Two of Us.

especial Dolly Parton al Club del Country en les seves 19 primeres cançons que va editar en solitari o en duets com en Bill Phillips o en Porter Wagoner. We'll Get Ahead Someday és la darrera que escoltem, número 5, aquell 1968, també des de l'àlbum Jazz de Two of Us. Seguiran aquestes cançons, totes els senzills de Dolly Parton amb el nostre programa Temps de Country, que podeu trobar a clubdelcountry.com i també en diferents especials amb aquest propi espai. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Descansa en pau, Dolly Parton.